avui ascendida. Si moja gas o per gent se l'endú, és si se mi de la noix agredida, també moja.